van in Dublin ni hawa balla hakli a folse go di electricitat de radio na lifa ke de se punka kahar FM. Smisha Jaume Vidanes agus tatue gestok leclar special ta badgal. Be mi gut sigis a electricitat a radio na lifa al 106.4 de l'FM aquí amb un servidor Jaume Vidanes emitint des dels nostres estudis al carrer Damians aquí a Dublin. Avui amb un especial dedicat a l'artista Alba Farelo i Soler, aquesta artista de Vilassar de Mar del Maresme, més coneguda com a Bad Gyal, un artista que just aquesta setmana, concretament l'11 d'abril, celebrava 10 anys en el món de la música des de la publicació d'aquest senzill que escoltaves. Era un tema que utilitzava la base de la cançó Work, Work, Work de la Rihanna, un tema que sortia al darrer disc que publicava l'artista de Barbados ja fa uns quants anys i que Bad Gyal feia una versió anomenada Pai que va captivar l'atenció de molts mitjans de comunicació, incloent, per exemple, Pitchfork. Això, doncs, aquell mateix any va motivar-la a editar la seva primera mixtape anomenada Slow Wine Mixtape, que contenia temes com aquest Do Way, Do Me. Avui repassem la discografia de Bad Gyal en ordre cronològic.

Aquí tenies un dels altres temes inclosos dintre la mixtape de debut de Bad Gyal, aquest Slow Wine mixtape que bevia de la música dancehall de Jamaica, amb influències electròniques també amb aquest Mercadona produït per Fake Guido. I un dels temes, bé, seria el tema estrella d'aquest mixtape, arribava amb un dels temes més populars de Bad Gyal avui en dia, produït per King Dodo. Aquí tens aquest Fiebre.

0: continuava amb el nostre repàs dels 10 anys de l'artista catalana Bad Gyal, amb dos senzills que sortien l'any 2017. Per una banda, escoltaves el tema Nicest Cocky I per l'altra, Jacaranda, un dels hits que la portaven també a l'atenció d'altres mitjans de comunicació, incloent, per exemple, bueno, continuaven amb el Pitchfork, per exemple, però Rock Deluxe la destacaven moltíssim per aquests sons que bevien de la música jamaicana del dancehall, però que també incluïen alguns elements del reggaeton, amb un so molt I molt característic. I continuem ara amb un dels senzills que sortien d'un mixtape que s'editaria una miqueta més endavant, anomenada Worldwide Angel. Aquí tens aquest Blin Blin, un tema produït junt amb l'artista mancunià Florentino. És Blink amb Bad Gyal.
1: DJ Florentino.

Aquí tenías un dels senzills que sortien l'any 2019, anomenat Hookah, i just abans escoltaves Internationally, un dels altres senzills que llavors s'incluirien dintre de la mixtape Worldwide Angel, la segona de l'artista Bad Gyal, que t'estem repassant aquí a Electricitat. Continuem amb un altre senzill del 2019 que va tenir molt i molt d'èxit, s'anomena Zorra, i també és una peça més d'aquest so tan característic de música dancehall mesclada així amb reggaeton. És Bad Gyal.

un dels altres senzills que llavors acabaria apareixent dintre la tercera mixtape de Bad Gyal anomenada Warm Up, era aquest tema anomenat Aprendiendo el Sexo. La cançó anterior, la de Zorra, també acabaria amb una remescla apareixent en aquest, aquesta mixtape, que també tindria un altre senzill d'avançament I que seguia amb aquesta tònica ella d'anar traient senzills, en aquest cas amb l'artista Juanca I un dels temes més destacables per un servidor de la carrera de l'artista és aquest Blin Blin.

0: que yo gasto.
1: Un dels temes a destacar dintre de la mixtape Warm-Up que sortia l'any 2021. També et posàvem un dels altres senzills d'aquesta mixtape. El Guincho era aquest tema anomenat Pussy. I seguim doncs amb aquest repàs dels 10 anys de Bad Gyal i ho fem amb un altre hit, un dels temes que segueix tocant en directe. És aquest Flow 2000. Medite.

Aquí tenies un dels altres senzills que sortien en aquest cas l'any 2022, anomenat L'Aprendo de l'artista Alba Farello, més coneguda com a Bad Gyal. T'estem repassant la discografia i just abans sonava un tema que va tenir molt d'èxit en els clubs, anomenat Nueva York Toto, que s'acabaria incloent dintre el segon EP oficial, Warm Up. Us deia abans que era una mixtape, però es considera de fet un EP, i el segon era aquest que s'anomenava, aviam, un segon que ho tinc aquí, Sound System The Final Releases, i incluïa tres temes inèdits de la gira que estava fent en aquells moments per promocionar l'EP Warm Up. I seguim amb més temes, més senzills, que en aquest cas sortia el 2022, però ens avançaria el que seria l'àlbum de debut de Bad Gyal, La Joia, un àlbum que l'anunciava en un concert que va fer al Palau Sant Jordi per aquella època també. I bé, doncs aquest senzill que s'incluiria més endavant és ni més ni menys que aquest Sin Carne. És Bad Gyal a Electricitat.

0: Cataluña.
1: Un dels temes inclosos dintre la joia, l'àlbum de debut de Bad Gyal, era aquesta col·laboració junt amb l'artista brasilenya Anita, anomenada Bota Niña. I continuem repassant alguns dels temes d'aquest àlbum de debut i ho fem ara amb una col·laboració entre Bad Gyal i Tommy Lee Sparta, que és una llegenda dintre de la música dancehall i que, de fet, va gravar el que és la veu que apareix en aquest tema des de la presó, ni més ni menys. Bueno, doncs aquí tens Bad Gyal amb Tommy Lee Sparta amb aquest La que no se mueva, que et sonarà encadenada amb un dels altres senzills que s'extreia de la joia, que és Perdió este culo. Aquí les tens.

escoltaves el que és a dia d'avui la cançó més d'èxit de Bad Gyal aquí col·laborant amb l'artista dominicana Tokisha i la de Puerto Rico Young Miko. Un tema Chulo Part 2 que de fet o la segona part que de fet seria la continuació d'un tema que no acabaria apareixent a la joia que era el tema Chulo que de fet no te l'hem posat, hem donat prioritat a aquest gran hit que just abans venia precedit d'un altre tema de la joia anomenat Skit. I de la joia saltem ja a la nova època de Bad Gyal. L'any 2025 ens anticipava un senzill que s'inclou ara dintre del segon llarga durada d'Alba Farelo. És aquest Dame.

increíble la producció en aquest tema anomenat Fuma, que ens avançava també el segon llarga durada de Bad Gyal. Es publicava a finals del 2025 i bé, doncs, dos anys després del seu àlbum de debut, el que seria LP, òbviament havia tret mixtapes, EPs i tot el de més, ens arribava doncs en aquest 2026 aquest nou llarga durada anomenat Màscara, que l'enceta i dona nom a aquest tema mateix.

aquí tenies aquest senzill anomenat Un coro i ja que et transporta a la música dels anys 2000 i poc, i bé, aquell R&B així, tipus Destiny's Child d'aquella època, i bé, una mostra més de la diversitat i la varietat que té l'artista de Vilassar de Mar, Alba Farello i Soler, coneguda com a Bad Gyal. Just abans escoltaves Te Daré, un dels altres senzills, més de caire així com dembow, reggaeton, també una mescla d'estils que veuen molt de ritmes jamaicans d'aquest artista que t'hem estat repassant aquí a Electricitat. L'ocasió era que fa 10 anys que va treure el seu primer senzill. Amb aquests temes arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui. El meu nom és Jaume Vidana, és un plaer haver passat aquesta estona aquí amb tu. I abans de marxar deixo amb una gran col·laboració inclosa dintre Màscara, aquest darrer llarga durada que Bad Gyal està en aquests moments presentant en directe a diverses ciutats de la península, i és una col·laboració amb Chencho Corleone, tot un clàssic de la música reggaeton, amb un tema molt i molt divertit anomenat Choque. Que acabis de passar una bona nit, Sloan Agus Banacht. A reveure!

Is beag ó jas a fumrion sin nu shadow ó majestic gus os ru é gohfuil méid dona méid seo orú simply ó pluralist turn it up.